han trucat, són al replà de l'escala, la mare quan surt a obrir porta la bata posada, que volen aquesta gent.